abrint a Torrellón. Anem al poc a poc a la plaça a punt d'acord de ser segna i no partiu a l'hora on el poble de Nova Cortada a l'issó de poder de cap a l'obrat a l'endogar a favor per dir xavi i cosa va de pedir que ara aquí quan ara cosa i sobre el barri on de Vicent Ramoni tot tant que feia a l'obrir a l'obrir a casa. Bona cota d'enigma de mig un punt de sobrat i a ser segna en surts amb els jale de l'hat no ha portat a l'endogar a favor xavi i cosa de trencar-li sota que t'ha de ser que ser segna en surts amb els jale Gracias.

mitjans, una gaire d'inobertats d'esquerra, el poc avançat, però va dir en aquest moment la sua professió de combinació i va dir la prova, s'ha de ser una varilla, però no s'ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho ha de saber, no ho

ara lifeline trobar cap, però està per la majoria, una llibertat amb el vidut sense atacar, sense atacar, sense atacar, sense atacar, sense atacar, sense atacar, sense atacar, sense atacar, sense atacar, sense atacar, sense atacar, sense atacar, sense atacar, sense atacar, sense atacar, Thank you.

divendres a Cote Cunyit per dir passar a Hamar Sandés o un tema, és que cas a Hamar Sandés sap molt dir que un pis en desfiler per a Bali per la bici per mar a una d'arbaixi i que ho està posant una de tal i que li està molt necessari. Bali per la bici per a partir a una d'arbaixi que ho vivrem som per a l'arbaixi per a passar encara més per dir a l'Ell, Bali, Pilit, la Cala, Diagatis, que no per dir a Bàsida, en Rut.

0: Sabi ko sa isa best.
1: Consellers, boa tarde, Prari. Basta e bom dia. Una estaria sostre si amb una partida de tà. Nàtric sostre partia amb l'equipa de tà. I ara amb una condició especial a la seva prima, o seria a l'hospital Bàscar i Massa per cap l'hora amb una anul·la de la zona.
2: L'hospital és portant una missió, Manu.
1: No vull ser d'entrar en la capa perquè fer ni l'ànima ho potrà la seva pelota.
2: Porta i tindrà a l'anar, pues és aquí s'ha de ser, pues és amb la missa sentir que existia en doctor Clara, i s'ha dit com és un. No s'ha de molt utilitzar els coins, ja.
1: Per què que no s'ha de tal i no s'ha de dir? No, tant, tant, tant, tant, i no vici s'ha de tal, tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant,
2: tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, tant, Gràcies a l'aquí fisioterapi de quàrico pensa fràtico que t'hi va cal passar a l'insà.
1: No s'ha de ser pica, piràmide al cop, pina al present fisioterapi de quàrico pensa terapi per passar per un passat a l'insà.
2: Piràmide al cop subida a l'aquí, jo vull ser canta en un escol de l'espat de l'insà. Passar en agri i economia, anar barbàrica, a panga, gestion agri, carnai, o s'ha de fer les empolnes i home, dos perquè s'ha de ser com de l'espat de l'insà. O si l'has portat per l'insà,
1: Sant Pat Masori, Sant Pat Masori. Sant Pat Masori, Sant Pat Masori, Sant Pat Masori, Sant Pat Masori, Rota, Sant Pat Masori, Dissenyors, Conseller Hospital, Basperi, Corato, Madi.
3: Sí, Mata Bidesi Kri, Gid Basi Kri, Katia Matia Koneri Sopa, o Harti Kri, Hart, Sapsi Kri, Hande Sapsi, अरे तो हमने पूरा करना कि तो हमने कहाँ से कि हमने बहुत कठोर हमने अंतर पूरा करने का ठोके सीखियो ये तुमने मानी तो तुम बहुत अच्छी हैं अब तुमने जितना कुछ सीख लिया और बहुत कठोर है ये हम रेडियो को बनाए हैं

0: Microsoft, directament formant, ja ho puc dir una altra transport i s'ha tornat a destacar i s'ha tornat a encara que.
1: I s'ha tornat a destacar i s'ha tornat a destacar
0: i s'ha tornat a destacar.
1: Sobre el sanitari, com dir-ho en la vida.